0: E bonjour a toutes, bonjour a tutos, benvenuto din la vostro emissiu occitano Furoburo en directe realizado en partenaria ambe l'associaciu Aquiloc. Aquesto emissiu es diffusido per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenige FM, Radio Galaxy, Radio Grand Brive, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitanio, Radio País e Radio Vicente. Al programa d'aquest estiu de 2026, que serà la darrera emissió de la SASU. Hi haurà l'actualitat del moment e un nouvel cop de projectu. Hi haurà també d'idees de sortides en Carsi e al Dela, mas també de musico occitano actualo amb la Talbero, le duo Meunier Villeneuve e Tanner de Drac, mas pel moment anan escuta la roulotte. C'est Stéphane au micro et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver.
1: Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio.

0: préscrite, clar, una paraula sociolinguistica es pas la d'un universitari, mas d'un home que sap ce que dit et que sap dire. L'autor es jornalista e ha treballat tota sa vida sur la qüestió lingüística de més pla d'autres temàtics. Dins aquel ensaig de 17 capítols, David Groclod enviais pausa les qüestions de la diversitat de les llengües e respon a les qüestions matxes que totes haven augit pausa pels que pensen uniformitat e unicitat. Porta un agait crític sul biais de considerar les llengües en França ou dit los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Està bé analitzat amb una plagranda finesa lo xoc francès per escafar e remandar les escobillos les llengües autres que la del rei. Sota bé estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç sur la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autor se contenta pas d'analitzar la situació lingüística en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a força qüestions que us pausats sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol punt negre, l'editu, l'adeu, desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà far una segunda edició a cos d'un gran editu parisenc ailas. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
1: N'est-ce pas?
0: A 609, le Conseil d'Estat confirme sa légalitat. Les juges creuen que le projet respond à des raisons impératives d'intérêt public matché, malgrat les critiques persistentes des experts et des groupes environnementals. Le Conseil d'Estat a définitivement validat les autorisations environnementales per l'autoestrada A609 e mette fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquel projecte que pretén de religar Toulouse a Castros, son rapporto Liberación. Dins una decisió emesa el 29 de juny passat, el mai nou tribunal administratiu refuset els recursos d'associacions opausades a la construcció e confirmat que l'infraestructura respondió a un motiu dominant d'interès públic matge. Los jutges decidieron que los beneficis esperats del projecte, incluyen un temps de viatge reduït, la seguretat diària afortida, el desenvolupament econòmic e una qualitat de vida millorada, justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Consideraron també que cap de solució alternativa satisfacente era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, pas menys, denuncien una decisió que consideren contrària als avertiments de científics e des experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure crei que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics e mette en evidencia la destrucción de las zonas humidas, de las terras agrícolas y de los ecosistemas per un gran limitado de temps per la circulación motorizada. Aquesta decisión mette fin a una longa batalla legal. En febrero de 2025, la Corte Administrativa de Toulouse annulet los permesos environnementales del proyecto en decidissent que cumplició pas una exigencia de interés públic dominante. Saquerà que la sentència fuguet revirada qualques mesos mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Toulousana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals s'arro definitivos, l'Utalier demora sujet a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilitzats per l'obrat. Aquellos procedures separados del litigi administratiu que és ara barrat.